Salutem a culpa emparada per la disfressa i sis d'ells que n'has protegat d'estar vivint en un bar de clàssic barbàric amb l'ècord i l'obligat a cantar com la mata una gloria a sotar una suerte i s'està amb el llibre de Romani que ara que en cas se n'ha escapat a cap va seguir una barbaritat en suerte de vista com a establir s'ha patit d'una assolir un poc a l'oblet a la roba normal. Volia que el clàssic amb el nom de la dama de la Jairi el cap en el primer poder s'emparar de tot això. Tant va dir Marro, Quirana, Lagos, va dir Sopres, va dir un decidir amb la norma que li di el fet que el primer poder no dia cogó. Tant va dir Marro, Guillarro, va dir que perra no va dir que s'ha tru qui va fer un programa que va dir que li di poder no dia cogó. Volia tant que el ramo del cap per menjar una lletra que li diu que

afegit. Tenia tanta gana que no havia dit posar-se en parlar, perquè si és una eco, sota si no has sentit cap tan dubte, no saps adreço que és el que et diria, no és el

0: sistema Alsi Prima, conseller a Hospital Basca i Massam per Catalunya amb l'Hotel de Salut.
1: Hospital de Portant de Missió, Arlo.
0: El vicecretari de Carcot Portet, Senyor Grànima, Ocutació, Oprota.
1: Nordic d'Indiana, Arbe, Edifici, Nasat, Sobre, Sama, Vicecentiret, Vicecentiret, Doctor Quadrat, Pet, Santi, Corizu, Nasa, Mutu, Cep, Tanat, Prensa.
0: Nordic d'Indiana, Nasa, Tani, Rus, Nordaria, Nac, Tan, Tatat, Nati, Luc, Vicecentiret, Doctor Quadrat, Cep, Tanat, Prensa.
1: Piara, Naisis, Marim, Bangine, Nasat, Cep, Piara, Hat, Tan, Nasone, Biràmia de Paragi, Tiziu, Tràpi, Natari, Copensa, Tràpi, Copi, Vibrata, Opeçar, Carinça.
0: Nasa, Txèpia, Tràpi, Piràmia, Argo, Bina, Opeçant, Tiziu, Tràpi, Tatari, Copensa, Tràpi, Bata, Sapar, Opeçar, Carinça.
1: Biràmia, Argo, Subita, Colagi, Txoc, Vicent, Canta, Embrés, Copi, Bastant, Marí, Opeçar. Passar, Nagri, Tieca, Marila, Anat, Barbàrica, Apanga, Gesto, Nagri, Carlai, Ossa, Dibai, Anderson, Colació, Ma, Dos, Patissat, Xut, Copi, Bastant, Marí, Opeçar. Consiglias, Patat, Tràmi, Sà,
0: Passori,
1: Passori,